0: Beguen un cop. Per parlar d'un ibruniaç o d'un ibruniaço.
1: Se bandabu com un turce, com un tessu, com un esclop.
0: Pipavo a quero fenno, se bandabu com un age, com un cul, com un osuco.
1: Ero bandat a clau.
2: Lucien pintat del bi de la barrico.
3: Ero completament tibat e me n'abo de rammal.
0: Cal la bandado ya set passat, se torna a butar a treballar.
2: Abio bravament assonat.
1: Aquel d'aquí és un mandorlo.
3: Aquel portonitzava sovint la bustello.
0: Aquel ofenno trapava un pèl cada matí.
2: Te prenyo d'aquellos cuferos?
1: Fasio lo mestier de truco taulier.
3: Cado dimenche, cargavo la monina.
0: Trapavo d'aquellos bisturnaros aquel tipe?
2: Abio si tratti con de pla.
1: Aquel mundo de morum entre gallac e garabastens.
3: Fasio de passes carats como de rodos e muri.
0: Formulos per trincar o brindar.
1: Anan brinda a la santa de la comuna.
2: Un brinde.
1: Anen, trinquen sano.
3: Santat, lo pegal, la tuco e lo baral.
0: A la santa del nas que la buco veo, per demandar a beure. Cusi s'apelo l'home de la Sebebiana? Sebebian.
3: Aves pas un casset, així? Perquè així n'hi ha un casset. Vegan.